0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maven.
1: ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. De
1: ¿cómo
2: fira,
1: va?
2: De fira.
1: De fira ya.
2: Han ido a inaugurar, ¿eh? Nadie fue a la inauguración en la plaza del Ayuntamiento, fer una recreación de desde 150 años cumplir la fira, 155 y pico, 1800, no sé qué. Estigue chulo, estigue bonico. Tot vas a tener una historia que sería horchata. Y un poquito la horchatera era un poquito el fil conductor que te contaba pues toda la historia de cómo ha anat la fira canviant, evolucionant i passant pues, per les coses més importants que ha tingut la fira. Certament de bandes, batalla de flors, esbous, perquè sí que sabeu que les corregudes d'esbous són de les primeres que se fan, o la primera, crec, la que obri el circuit, preseleccions falleres, tot un poquet la història de... I tot això pues, en l'horchata, que era un poquet el fil conductor, diguem que sempre refrescava, tal. Mm-hmm. No, estigui curiós. I acabar, sí, pues, en pólvora, que no pot acabar d'una altra manera.
1: Exacte.
2: La plaça de l'Ajuntament va rota i els amics de pirotècnia Peñarroja que feren ahir el deliri i agradar tot el món. I ara seguís la fira, n'hi ha molt d'actuacions avui, crec que xuga a Espanya, però bueno, Espanya, yeah, pues, se pot,
1: bueno,
2: disfrutar.
1: Qui no vulgui a futbol,
2: i n'hi ha una que és en la sala Alfons el Magnànim en la Beneficència, que jo tenia, l'home és amic, ella no és amiga, l'home sí. Que diu que el Val és millor que Benaguasil, tu t'ho creus?
1: El Val és millor que Benaguasil?
2: Que va parar.
1: No,
2: ho diu ella, o no? La tia Vicentica, la coneixes?
1: Sí, la coneix.
2: Pues actua avui.
1: Si ho diu la tia Vicentica...
2: Hombre, que mos conta. Hola, tia, com estàs?
1: Com està?
3: Això ho dic sempre.
2: El
3: jo de categoria internacional. Sempre pagaré parlar en tu. Encara que no vulguis amistats en mi. No passa res, no li faràs llau.
2: No n'hi ha manera.
1: És millor o no, el Val, que Benaguasil?
3: De l'Horta Sud, sí, per ell lo d'ell i per mi lo meu, cada un lo seu, i de huela de tots.
2: Però nosaltres som la capital del món, tieta.
3: Pues del món del nord, jo seré del nord. Del
1: món. Del la capital de l'univers.
2: Repartim el món com un meló.
3: Correcte, la meitat per tu, la meitat per mi.
2: Tu
3: però dos que m'ho toque de lo dolç,
2: Tu que eres de meló de tot l'any i meló al xer.
3: Jo sóc més, mira, pues jo sóc més de meló de tot l'any, fíjate.
2: Mira tu,
3: No te l'esperaves, i no te l'esperaves,
2: Bueno, avui què fas?
3: Jo sóc més de figa, que cosa el que siga.
2: Ai, t'ha vist.
1: Ai, ara estem fora.
2: Vull te ficar així tots els avalorios, totes les xolles, per anar allà.
3: Ui, no fique tot el

0: I te pintes el morro ja, no?
1: Claro.
2: Eso, un poquet de choricet.
0: Un poquet de choricet,
2: Que te doni un poquet d'alegria en la cara, perquè ara les veus i dius, fill, ja estàs morta, fica't una miqueta de choricet.
0: Un poquet de choricet.
2: Carinyo, que... És que un poquet d'alegria, sempre.
0: Dice roig viu intens, no?
1: Sí.
2: Vita, és veritat que deixes pintar l'avis en tots els puestos. Serà bonic, això? Jo diuen, ahir begut ella.
0: Calla.
2: Bueno, aquí identitat i ADN.
0: A quina hora anem a veure avui?
2: A les 8 l'esprà.
0: Molt bé.
2: Te dic una cosa, espavila't, perquè això és, ahir entren a Orri, cada uno per uno som l'uno, tots darrere uno de altre en fila índia, i quan se tanca la porta perquè no en cabem més, no en cabem
0: ningú.
2: Això és així,
0: sí,
2: però
0: entra,
2: van estar fresquets, van estar fresquets.
0: Navarrete entra?
2: Navarrete entra, perquè si no n'hi ha Navarrete... No vaig dir que no n'hi ha sou, perquè sou pot haver-ne, però no és el mateix, perquè té una gràcia pel botonet especial. Ell me fica el botonet, me fa la punyeta muntó, perquè ell me fica botonets, ell me fica roidets, ell me fica de tot. Jo me fico una miqueta en ell, una miqueta sola.
0: Ja el coneixes.
2: Ja el conec de vista cansar, igual que tu. I bueno, pues, ho fa bé. No vaig a dir, per què no em fa mal?
0: Jo no tinc vista cansar, jo fico els ulls com un xinet i veig tu.
2: És com tu te'n recordes, tia. Jo ho pensaria que està dormint. Però
0: no, tu te'n recordes del Canal Plus, tu tens una d'allà. Te'n recordes del Canal Plus?
2: Sí, quan
0: ficàvem els ulls aixina per veure si el veiem, doncs igual.
2: Per veure si el veies el què? Què veies?
0: La tele. El futbol.
2: El futbol.
0: El futbol.
2: Sí. Ja m'ho estava imaginant. Veies balons, però d'altra cosa. Ah, ja la policia amb pistoletes d'aulla.
0: El futbol, veiem el futbol.
2: No sabria ta mare, que miraves el futbol ni res.
0: Mon pare, sí, mon pare era millor per això.
2: Mon pare també veia el futbol.
0: I aquest estiu què fem? A banda de lo de avui, més, no? On anem? A banda del Val, perquè en el Val tu seràs ahí, claro.
1: La reina.
0: Igual que jo me n'hau així.
2: Mira, te vaig dir una cosa. Enguany les festes he dit que no, perquè duc molts anys actuant de les festes. Me ho ha guardat per Nadal. Així no faig Nadal a la fresqueta. Però al meu poble vaig sempre, perquè és el meu poble, jo, més pagat que jo ningú. Mira, estaré a la terrassa Gautier en Canet de Berenguer, el dia 3, o sea, el dia dels demà. Claro, ho he dit jo. És que no sé ni en quin dia estic, fill. Demà, en Canet. I el dia 10, és molt important, que jo estic molt pagat. Vaig al Teatre Principal d'Alacant i vaig en valencià. Vaig a fer un show de fogueres, que no s'ha fet mai aquí, i jo els duc un show de fogueres per ells, però els el duc en valencià, perquè m'agrada dir-ho en Alacant, també es parla valencià. Sí o no, tot en castellà no pot ser, tenia que tindre un poquet de varietat i que tinguem varietat en valencià.
1: I què els vas a dir de les fogueres?
2: Pues espere que passe el mateix que passa quan Servidora fa el show de falles, que eixen i me diuen, no sabíem que eres de la falla.
0: Veus?
2: Pues m'agradaria que me digueren, no sabíem que estaves en la nostra foguera de comissionar. Dic, pues ja veuràs com si. Pues i si han tots els personatges, tu pensa que la meua neta va ser vella del foc infantil. Ojo. No volien que fora, però jo la trac. Això faltava, que no hi era la meua neta. I li ho compre tot. Si abuela la de la capital, no li compre res, li ho compre jo. I li fem una presentació. Ai, això és per cagar-se en altres cases. Això és per voler-ho.
0: Mantenedor,
2: vaig a veure vídeos teus per fer-ho bé.
0: Sí, clar.
2: Jo crec que podré fer algo aproximat.
0: Algo.
2: Mira, no m'han cridat en la vida, que a mi si me quidren vaig. No m'han cridat.
0: Tu, home, on vas anar tu?
2: Jo vaig.
0: Per l'amor de Déu.
2: Ai, jo... Home, jo a tot és puestos. Jo ho rode tot, carinyo. Si t'ho conten, no t'ho conten mai igual. A tu tampoc t'ho conten,
0: A mi tampoc.
2: Perquè quan vaig als puestos estàs tu també.
0: N'hi ha que estar.
2: Ah, tinc una cosa que te conté. El dia 13, i ja m'ha fallat lo de la Champions.
0: Ah.
2: Que hem tornat a guanyar en el Val i tornem a eixir.
1: Com allà?
2: La tia Vicentica està, que ho sàpiguen.
0: Sí, sí, sí,
2: però
0: sí.
2: No te vaig a dir de què isc.
0: L'any passat és que eres, l'any passat, és veritat, tu.
2: Sí,
0: és
2: que, pues clar, un personatge que m'enxissa. És que m'enxissa així en el playback, en el xiconete.
0: De repente, fiques-hi la planxa, t'allisses el moño, dic, quina tia Vicentica, te lleve les ulleres, te fiques les lentilles, perquè si no ne veuràs menys tres a cabell d'un burro. I ja està, dic, quina ella...
2: I cama tiesa.
0: I cama munt, i cama avall, jo dic, ahí se quedarà l'escenari.
1: El
0: xoricet. El xoricet.
2: Però jo el que vull esperar és que avui tinga molt d'èxit, l'actuació d'avui, i vinga molta gent de la capital, perquè anem de boda, sabeu?
0: Anda.
2: Si voleu vindre, ja vos ho advertís, dinar no dinareu, perquè se dina poc en esta boda. Però riure, si rajar...
0: Ai, mare, de por nacional.
2: És que en una boda tu ja saps que tu veus si el tratge d'esta, el tratge de l'altre, el que mos han ficat per dinar, el que fa la nòvia, el que no fa el nòvio, tot. Jo ho xerro tot, jo ho conto tot.
0: Mel.
2: I el pitjor és que algunes coses estan basades en hechos reales. Amic.
0: Que bonic. Si, si la
2: tu que has anat a moltes bodes de coses de postín, bueno, tu has vist a muntó. Si vols contar-me alguna anècdota, jo recibisc, vale, informació manxissa.
0: No pateixis.

0: sense noms. Bueno, no, en noms, que és més divertit.
1: Home.
0: No, però després faig noms ficticis i ja.
2: El perill que tens és que te vas a veure l'avui i te puja a l'escenari, clar, no pot ser això.
0: No puja ningú, sóc molt bona persona.
2: Ai,
0: te ho prometes.
2: Tu a distància, tu tires a distància.
0: Jo arribo a tots els puestos. No vols que les ulleres que duc, això està graduat en làser. Jo, tu estàs allà al final i dic, mira el tupé del boro. I ens ja te conec. I enseguida, pam, i el de la seva.
2: I que dure, tu, i de casa, tu, això és de casa. Genuino.
0: Te dic una cosa, bona qualitat de muño tens, eh?
2: Com m'abuelo, com el tio Boro.
0: Sí, te ixa ahí de mirar la front, però això és bona senyal.
2: Te ixa una mata, quina mata, eh? Diu, mare, quina mata.
0: Si no t'ha caigut, ja no te cau, Boro.
2: Ala, tu, que me'n vaig, que tu saps que a la ràdio n'he de guanyar algun duro i tenen que contar coses.
0: Ai, sí,
2: esta
0: per
2: la
0: Leguita,
2: la Beneficència, en la sala més rica i de més xolles, allí està la Ràdio Vicentina.
0: Vos espere tots, a totes, a totis, a tot el món.
2: Au.
1: Adéu.
0: Gràcies, bona vista, veixam.
1: Adéu.
0: Au.
1: Adéu, perquè m'ho tenim que anar a Bacall a dinar, a Jardines. Ostres, de Bacall. Sí, sí, no te'n recordaves, però vamos, sí, allí tenim planazo. De més, avui que tampoc fa molta calor.
2: Mos
1: porta Alejandro, demanem una paelleta, després un algo per a fer-mos i ja està. I ja tenim la vespre.
2: Un algo fresquet. Un algo, de maravilla. Jo tinc que portar-te a Cirsa, però jo t'anem contant un poquet a poquet, però saps que no paren i aquest estiu tenen algo molt xulo ara per juliol, que te vos contarem, però és el Golfus Cabaret que torna, que és un espectacle meravellós. Ja t'he dit, el Cirsa el que fa és reprendre coses que dius, ostres, en València em puc veure algo musical, divertit, en músics, en actuacions en directe. Cirsa, este estiu Cirsa, ja vos contarem poquet a poquet, però no m'ho dius, que és algo superxulo, supertop. Jo em vaig de fira altra vegada.
1: Ah, sí, és veritat, pues ja mos contaràs demà, demà divendres.
2: De futbol, tot, un poquet de tot, va.
1: Molt bé, Boro, pues moltes gràcies, com sempre, i a ustedes también, muchísimas gracias, y les contamos mañana más cosas, como siempre, aquí en Más de Uno Valencia. Adiós.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Baixa l'atur en el mes de juny a la Comunitat Valenciana, però augmenten els problemes de salut mental entre els treballadors. Bona vesprada. La càrrega laboral és la principal causa amb problemes d'estrès i depressió. En seguida els contem tot a l'àmbit laboral, junt a altres temes que avui també són notícia així a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es deia, l'atur registrat al juny en la Comunitat Valenciana va baixar en 2.445 persones, quedant-se la xifra total d'aturats en 281.000. Núria Moreno.
3: S'acumulen 5 mesos de descensos, una tendència que agrada als sindicats, encara que posen l'accent en la qualitat de l'ocupació generada.

0: Pilar Mora, secretaria d'Ocupació d'UGT, i Manuela Pascual, secretaria de Formació de Comissions Obreres.
1: No podemos seguir dependiendo, como muestran los datos, de un entorno, de un mercado laboral que está muy centrado en periodos determinados como el periodo estival, ¿no? Donde ha disminuido el desempleo fundamentalmente en la provincia de Alicante y casi todo en el sector servicios. Necesitamos y exigimos que la Generalitat Valenciana invierta más en políticas activas de empleo, en el Labora, para no depender solo de los fondos estatales.
2: Les empreses, per a ser competitives, també ho són, incrementant el salari de les seues persones treballadores i reduint les llargues jornades de treball, i que la nostra economia del País València té que estar molt més diversificada i no solament centrada majorment en el nostre sector dels serveis, fonamentalment en hosteleria i turisme.
0: Per sector, l'atur va baixar sobretot en serveis, indústria, i va pujar en construcció i agricultura. Es van signar 152.000 contractes, la meitat temporals. Immaculada García, secretària general de la CEP, diu que caldrà estar pendent de l'evolució els pròxims mesos.
3: Seguirá condicionada por un contexto marcado por la elevada incertidumbre y el incremento de costes. Un contexto que exige favorecer las condiciones de competitividad de las empresas mediante un marco regulatorio estable y predecible que favorezca la inversión y el crecimiento.
0: Valoració positiva des del govern valencià. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destaca la bona evolució del mercat laboral en la comunitat.
4: Uno de cada tres autónomos que se crean en España se están creando en la Comunidad Valenciana. Uno de cada dos jóvenes que encuentra un trabajo en España lo está encontrando en la Comunidad Valenciana, y somos la comunidad que también más empleo encuentra para las mujeres. Por lo tanto, yo creo que algo se están haciendo bien las cosas.
0: Y un estudio de UGT, la Generalitat y la Universitat de València confirma que la càrrega laboral influeix sobre la salut mental. El 50% dels treballadors afirma vore's afectat negativament a dia d'avui, Ramon Pérez.
5: I això explica, esta investigació pot conduir a estrès, depressió o fins i tot ictus o infart. Adrián Todolí, catedràtic de Dret del Treball, recorda a les empreses que cal que mesuren i controlen la seva càrrega de treball.
6: Cada vez hay más personas enfermas. Yo creo que ahí es donde se debe establecer el foco de por qué hay más personas enfermas en materia de salud mental. Realmente esto se convierte en el riesgo psicosocial más grande que existe, el más prevalente. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo muy recientes que obliga a las empresas a medir la carga de trabajo.
5: El sindicat insten els treballadors a exigir a les seues empreses este control sobre la càrrega laboral, i la Generalitat assegura estar-ne vigilant. Marisa Baena, UGT, Maria Lurueña, directora general de Treball.
7: La evaluación de riesgos es una de las herramientas más importantes a la hora de establecer si un puesto de trabajo tiene sobrecarga laboral o no.
8: Con la normativa que tenemos actualmente en vigor, sí que tenemos un marco completo de normativa de seguridad y salud para hablar de todo esto y dar una respuesta sólida al tema tan preocupante, claro.
0: Més de 167.000 persones migrants de la Comunitat Valenciana han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària impulsat pel govern central. La Comunitat Valenciana s'ha convertit en la tercera autonomia amb més peticions, només per darrere de Catalunya i de Madrid. Andreina Pietri.
9: El procés, no obstant això, ha sigut recorregut pel govern valencià, que ha mostrat el seu rebuig a la mesura i ha decidit impugnar-lo, en considerar que genera un efecte d'atracció de persones migrants i que suposa una càrrega addicional per als serveis públics.
0: I avui han començat les compareixences en la Comissió d'Investigació Oberta a les Corts després de l'escàndol de les VPOs d'Alacant. No ho ha fet amb els membres de l'actual govern municipal del Partit Popular, sinó amb integrants del govern anterior d'Esquerra, Ramon.
5: Entre ells, Miguel Ángel Pavón, exvicealcalde i exregidor d'Urbanisme per Esquerra Unida. Ha assegurat que ells només van preparar la venda de la parcel·la a la promotora i que l'operació va tancar-la el PP.
10: Que las irregularidades que parece que hay todas se producen a partir de que el Partido Popular pues reactiva el expediente, y no parece que esto finalmente haya sido una promoción de vivienda pública, parece que haya sido otra cosa. O sea, ese expediente no hubiera seguido adelante con el tripartito de izquierdas, con toda seguridad.
5: Partit Socialista i Compromís han criticat que s'hagi citat a declarar a membres de l'anterior govern municipal i no de l'actual, mentre el PP ha tornat a defensar la gestió de la Generalitat i de l'Ajuntament d'Alacant.
0: I la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha presentat oficialment la seva candidatura per a les primàries del seu partit, de les quals eixirà el candidat a la presidència de la Generalitat. Diu Morant que encara continuarà com a ministra perquè se sent útil, que hi ha una oportunitat real de canvi, i ha descartat un sorpasso per part de Compromís.
11: Descartamos la posibilidad de un sorpaso, con todo el respeto a la otra formación política, que creo que vive también un muy buen momento, Compromís, que creo que tiene una oportunidad real también de ser una gran fuerza aglutinadora de voto que no se tiene que quedar en casa. Según

0: Juro que nos vamos a unir cuando tengamos que conformar un gobierno. Esta tierra necesita un cambio y quien va a liderar ese cambio es el Partido Socialista.
1: I el Partit Popular, per la seva banda, de la província de València, ha presentat una campanya per a denunciar el deteriorament del servei de rodalies de Renfe. Els populars asseguren que els usuaris pateixen diàriament retards, cancel·lacions i incidències.
2: Amb esta iniciativa, el PP reclamarà al govern d'Espanya les inversions que considera necessàries per a modernitzar la xarxa ferroviària i garantir un bon servei. El president provincial és Vicent Mompó.
3: En definitiva, això que està passant és que la gent està deixant de confiar en les rodalies. El que està passant és que la gent està tornant a utilitzar els vehicles. I quan utilitzem els vehicles és que n'hi ha col·lapsos a l'entrada de València, n'hi ha embossos, també hi ha més contaminació i està afectant a moltíssima gent perquè no sap a quina hora arribarà el tren.
1: En pàgina de successos, l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a penes de més de 13 anys de presó a un home i a una dona que van matar a un company de pis. Després d'esquarterar-lo i van cremar el cadàver, es quedaren amb els seus diners i també amb la seva vivenda. I a Alacant, la Policia Nacional també ha desmantellat un pis pastera i ha detingut el seu gerent, una dona de 56 anys que usava l'habitatge per acollir migrants en situació irregular a canvi de diners. A més, el pis estava en condicions infrahumanes. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: El piso ubicado en la zona norte de la capital había servido anteriormente para este fin porque esta mujer ya fue detenida en 2024 por albergar a 8 migrantes en situación irregular. Tras denuncias de los vecinos por ruido, los agentes han procedido al registro y además del estado de insalubridad de la vivienda han encontrado allí a un varón en situación irregular que ha sido arrestado por infracción a la ley de extranjería. Por su parte, la mujer finalmente ha sido detenida por favorecer la migración ilegal, por amenazas a los agentes y por infringir la citada ley, puesto que tampoco tiene documentación.
1: I la Policia Nacional ha detingut a Òscar, l'home denunciat a Sagunt per presumptes maltractaments i per la sostracció de la seva filla d'11 mesos, segons Sergi Beltrán.
5: La investigació es va iniciar després que la mare acudir al passat 26 de juny a la comissaria de Sagunt per a denunciar que la seva exparella s'havia emportat a la menor sense la seva autorització. Els agents van localitzar a tots dos en un establiment d'hostaleria de la localitat d'Osca de Riglos i després de les diligències policials, la bebè va ser entregada a la seva mare. El detingut de 37 anys i veí d'una localitat de Terol no té antecedents penals i ja ha passat a disposició judicial.
1: També agents de la Policia Nacional han detingut a Torre a un home de 30 anys com a presumpte autor de delictes de detenció il·legal i amenaces greus després de suposadament mantindre retingudes a dues persones en el seu domicili en contra de la seva voluntat i amenaçar-les de mort. Una de les víctimes va resultar lesionada de gravetat en intentar escapar de l'habitatge des d'un segon pis. I la Guàrdia Civil del Campello, Alacant, també ha detingut a un home com a presumpte responsable d'un accident de trànsit en el qual va resultar ferida de gravetat una alumna d'una autoescola que circulava en una motocicleta en pràctiques. La coalició en un avançament temerari es va produir en la Nacional 332 i el detingut es va donar a la fugida sense auxiliar a la víctima. En quant a l'oratge per a esta vesprada, intervals nuvolosos i no es descarten precipitacions febles en el terç nord d'Alacant i en l'extrem sud de València. Les temperatures, això sí, baixen una miqueta. Arribem a les 2. Adeu.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, que juega España. Se juega la selección, el pase a octavos de final contra Austria a las 9 de la noche. A ver si podemos celebrar algo, aficionados o no. Aunque usted crea que un saque de banda es la orquesta municipal saliendo a tocar, o que el bar es el lugar al que van los jugadores durante la pausa de hidratación, da lo mismo, no importa. Celebremos anticipadamente la victoria de los de Luis de la Fuente, aprovechen, porque oportunidades de fiesta no hay muchas con el panorama que nos rodea o que nos asedia, porque es un asedio esto ya, un cerco de corrupción el que se cierne sobre instituciones y organismos públicos del Estado pringados, presuntamente pringados y que se siguen multiplicando a la velocidad de vértigo. Estamos con uno y llega el siguiente, caducan en cuestión de horas. Si ayer era la Agencia Tributaria, hoy es la Guardia Civil. El juez imputa a su directora Mercedes González y al director adjunto operativo Manuel Llamas en el caso de las cloacas de Ferraz. La UCO cree que Mercedes González conocía la actividad de la fontanera, con la que se reunió al menos en 3 ocasiones. Y el juez quiere saber si, como piensa la Fiscalía, tuvo algo que ver en las presiones a los altos